0: lo grande.
1: Como la pintura Titán T3 para paredes y techos de fácil aplicación y antimo. 15 litros por solo 49,95 euros. Consulta el folleto Big Mat y visítanos en redes sociales.
2: Acércate a Big Mat, la tienda de la reforma y construcción. Big Mat. Más por ti.
3: Visita Big Mat en Almoradí, Orihuela y San Fulgencio.
4: Encuentra tu gama Antelios en tu farmacia de confianza aquí, en Orihuela. ¿Sientes cómo aprieta el sol? En nuestros días de paseo, terrazas y escapadas a la costa, tu piel merece la mejor protección. Este verano confía en Antelios de La Roche-Posay, la marca solar más recomendada por dermatólogos en el mundo. Protección solar de amplio espectro, con texturas invisibles y ultraligeras. Protege a tu familia y disfruta del buen tiempo con total tranquilidad. Encuentra tu gama Antelios en tu farmacia de confianza aquí, en Orihuela.
5: Cuenta la historia que en un pequeño taller de Benejúzar, allá por el año 1984, se fundó Tapizados Cosme. Con esfuerzo, constancia y guiados por nuestra experiencia, seguimos ofreciendo todo tipo de trabajos de tapicería, tanto de fabricación nueva como de restauración. Además, somos especialistas en tapicerías a medida para náutica, hostelería, caravanas y terrazas. Tapizados Cosme, en calle San José 57, Almoradí.
6: Sam Gambons.
7: El tío Santi, qué crack. Veurem vi fresquet i sabrem com conservar el bien estiu.
6: I de postres, gelat.
7: Quasi res.
8: La Llavor, Juan Magraner.
7: La pregunta és: agricultura i cultura poden anar de la mà? Traslladem la pregunta a Chiara i a Miriam, però abans de contestar a la pregunta, volem saber qui són Chiara i Miriam. Bon dia.
9: Bon dia, Juan. Gràcies per aquest espai i per l'atenció i la visibilitat que esteu donant al nostre projecte. Jo sóc Chiara Sgaramella, artista i professora de la Universitat de Barcelona i estic aquí amb la meva companya Miriam del Saz,
10: també artista i professora a la Universitat Politècnica de València.
9: Hem creat un col·lectiu que es diu Cuerpo Territorio. És un col·lectiu artístic arrelat a la ciutat de València i treballem per a promoure l'expressió artística i la consciència ecosocial des d'una mirada ecofeminista. I treballem qüestions com l'agroecologia i la sobirania alimentària a través de diversos llenguatges artístics.
7: I sabeu molt de com l'art pot jugar, per exemple, un important paper en la reactivació de les coses comunes, socialment comunes, que es van perdre, per exemple, en la Dana.
9: Sí, creiem que la cultura i l'art no poden substituir, no?, els processos democràtics de decisió sobre el territori, però creiem que tenen un paper molt important per acompanyar processos, per exemple, de defensa de la natura i de l'horta en concret. Considerem que l'art no només és un ornament, sinó que pot reunir perspectives diverses, plantejar preguntes i generar també noves formes de sensibilitat. En el cas concret del nostre projecte, creiem que l'art pot reconèixer la importància de l'agricultura, la cura del territori i també el significat polític i simbòlic d'allò que mengem. Pensem que els llenguatges artístics poden generar també empatia i mobilitzar-nos, no?, al voltant de qüestions comuns, qüestions comunes que ens afecten a tots.
6: Sí, la veritat és que estem pensant de quina manera poden anar de la mà, ho dèiem al principi, agricultura i cultura, però aquesta forma, aquest saber, aquesta forma de recuperar mitjançant la cultura sí que és possible, per tant, davant d'aquesta, podríem dir, trista situació del nostre sector rural.
9: Sí, en concret, el projecte Connexions Metabòliques proposa la sobirania alimentària, no?, com a un eix de reflexió i acció per a protegir el territori. Què és la sobirania alimentària? Sintetitzant-ho molt, no?, és el dret dels pobles a decidir com produir els nostres aliments, no? És a dir, escollir què, com i amb qui volem alimentar-nos i de quina manera el territori més pròxim s'ha de cuidar per a que això siga possible. Considerem que la cultura pot tindre un paper molt important en aquest cas, sobretot en una ciutat on hi ha una tradició agrícola tan arrelada i també on tenim empresaris de la gran distribució agroalimentària que desitgen que les nostres cases ja no tinguin cuines, no? Volem reivindicar el menjar com a un acte íntim que ens connecta directament amb els metabolismes del territori i també amb la memòria, no?, de l'horta. I també considerem que és una experiència estètica, no?, molt rica, essencial en la nostra vida quotidiana.
7: Has dit dues coses que són molt importants. Començant per el final, experiència estètica, considerar l'horta que també podria ser com un marc cultural, com una obra d'art, que podríem dir-ho d'aquesta manera, no sé si és correcte. I una altra, més enllà d'aquest concepte de el menjar com un acte quotidià intern, íntim, fins i tot, que dèieu, de quina altra manera pot el ciutadà, els ciutadans i ciutadanes, participar d'això?
10: Nosaltres el projecte de connexions metabòliques està endinsat dins de Concomitentes, que és una organització cultural o productora cultural que té la iniciativa d'aplicar a Espanya el protocol dels nous comanditaires de l'artista belga François Hers. I aquest protocol treballa sobre processos col·lectius de producció d'obres d'art entre un col·lectiu ciutadà unit per una causa comuna, un artista i un altre mediador. I bé, nosaltres tenim, com ha dit la Chiara, Per l'Horta i Acció Ecologista Agro, que treballen activament per la defensa del nostre territori, estan treballant en un procés de cocreació d'obra al costat de l'artista libanesa Marwar Sanios, i és un procés que està mediat pel col·lectiu Cuerpo Territori, però té aquesta protecció de Concomitentes com a organització.
7: Més enllà d'això, lo formal, i per deixar-ho clar i continues en la resposta, i perdona que vos haig tallat, de quina manera podem animar a persones que no estan participant a participar?
10: Hi ha moltes maneres a través de les quals la ciutadania pot participar en la defensa activa de l'horta. En primer lloc, no, tenim els mercats de venda directa, un consum més responsable, no? I també pel que fa a la pràctica artística, la pràctica cultural, invitem a la ciutadania a participar en aquest projecte i en el procés participatiu que ara estem començant, no? Amb l'artista Marwar Sanios. En concret, hi haurà trobades amb l'artista a través de les quals es generarà una obra que després es quedarà a la comunitat, no? Com a materialització del desig de defensar l'horta. I en concret, hi haurà un primer taller amb l'artista dins del marc de la Universitat de l'Horta, no? Que és una iniciativa molt important que es celebra tots els anys i que aquest any tindrà lloc al Castell de l'Aquàs a finals de setembre, entre el 25 i el 27 de setembre. I podeu trobar el programa complet d'aquesta iniciativa, que ofereix xerrades, també concerts i moments de convivència a les xarxes socials de l'Associació Per l'Horta i també fins i tot el formulari d'inscripció per a participar-hi activament. Aleshores, per a expressar a través de la nostra veu la voluntat, no?, de defensar el nostre menjar i el paisatge cultural i ecològic tan important de l'Horta que ens alimenta i que ens sosté en la nostra vida, sí.
6: Estic apuntant d'ací en l'agenda perquè són moltes coses, moltes jornades, moltes trobades, moltes iniciatives, i la veritat és que em falta de paper per anar apuntant d'ací totes les coses que esteu organitzant i en les que esteu pensant. Però ja per resumir, les últimes jornades tinc antes que varen ser a principi de mes, no? Compteu-nos com estan funcionant aquestes jornades i sobretot ja hem parlat de la Universitat de l'Horta, no? Les pròximes que estan programades serien aquestes de setembre o per a quan? Com teniu l'agenda per al que queda d'any?
10: Pel que queda d'any tenim les jornades de l'Universitat de l'Horta, després una altra trobada a la tardor, al mes de novembre, i finalment la inauguració de la peça final d'aquest procés creatiu tindrà lloc al febrer del 2027. Serà un moment en el qual compartirem, no?, amb tota la ciutadania el procés creatiu i també presentarem, no?, la materialització d'aquests desitjos de futur i d'aquestes visions positives sobre l'horta i sobretot intentant posar en valor el paper fonamental de l'agricultura en la creació del present i del futur del nostre territori.
7: Com deuria ser el futur del nostre territori? Com deuria ser el futur de l'horta?
10: Aleshores, a través del diàleg, no?, amb les activistes de Per l'Horta i d'Acció Ecologista Agro i també amb els sindicats, no?, dels llauradors, com per exemple la Unió, han sortit molts desitjos, no? En primer lloc,
9: e sortir del desprestigi que l'activitat agrícola viu ara mateix i que es materialitza, per exemple, en uns preus que no són justos, en una visió cultural que no posa en valor, no?, el paper essencial dels llauradors i les llauradores. També hi ha una voluntat de reconstruir comunitat al voltant de l'horta, que no hi hagi una percepció del sòl com un recurs a explotar, sinó com un sòl viu, no?, que ens alimenta. I aleshores s'ha generat com un desig de recuperar, no?, la memòria d'aquest territori, però no des d'una visió idealitzada o romantitzant el passat, sinó connectant realment amb una tradició que continua en aquest territori, no?, que no només produeix aliments que utilitzem en la nostra vida quotidiana, sinó que també ens protegeix, no?, enfront d'aquests esdeveniments extrems, com per exemple ha sigut la Dana i altres, no?, que estan passant, com ara per exemple les onades de calor, no?, com revaloritzar l'horta en tota la seva complexitat i riquesa, i també reconèixer, no?, el paper que té en la nostra identitat com a valencianes.
0: Me quedé en una cosa que acabes de dir, revaloritzar l'horta. Kiara, Míriam, gràcies, un plaer i fins l'altra.
9: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
11: En Bouquet sabemos que cada cosa a su tiempo. Saborea esta nueva temporada de Sandías Bouquet, una producción nacional con contenido altamente jugoso asegurado, que te da raciones de vida para ti y raciones de vida para el campo. Sandíasbouquet.es. Cada cosa a su tiempo.
6: Santi Hernández, ¿qué tal? Muy buen día.
12: Bon dia, Quique, com estàs?
6: Molt bé, és la secció que dediquem a cuinar, a menjar una miqueta. Aquestes hores sempre tenim una miqueta de gana. I avui què podem preparar? Què ens suggerixes?
12: Pues mira, un plat que no és complicat de preparar, i a més ara que ve la calor, és divertit. És un sous trentats amb gambons. Així és.
6: La veritat és que sona molt bé i sona molt senzill, sobretot.
12: Pues mira, si vols te conte.
6: Vinga.
12: Com el preparem, que és molt senzill. El vaig tastar en Fortaleny, en el bar Estalvi,
6: sí,
12: que tenen uns plats molt, molt, molt creatius i una cuina propera, i la veritat és que em va agradar molt. La diferència és que els ous que es ficaven allí eren d'oca, eren un pelín més grans. Sí,
6: això és més complicat de trobar, imagino.
12: Sí, sí, clar, però jo ho he fet, en vegades de ficar un d'oca, pues n'he ficat dos normals. I ja està, però te conte. Mira, el que anem a fer primer és agafar els gambons i anem a llevar-los el cap.
6: Vale.
12: En aquests caps anem a treure la substància. I el que anem a fer és a ficar-los en un casset, en una palleta en el foc, i anem a ficar oli d'oliva verge extra, i el que volem és confitar-los, que ja farem l'altre dia també algo parell.
6: Això és a baixa temperatura durant...
12: Sí, que no els el bull, val, que estiga molt calentet i tal. Entonces, ens interessa que estiguin 10 minuts, un quart d'hora, val? I aplega un momentet en el que nosaltres ja veureu que podem esclafar aquests cabells i treure-los la substància que tenen. Vale? I aquest oli és el que oli en tota la substància dels gambons, el que és el que anem a reservar, anem a colar i anem a reservar per al final.
6: Vale.
12: D'acord?
6: Molt bé.
12: Una vegada tenim això, que aquest oli ja està. Cremeta, que és de categoria amb molta intensitat.
6: És que m'ho estic imaginant ja, eh? Ja l'oloreta m'està arribant, sí, sí. I això que només estem parlant.
12: És que és tan senzill i tan bo que és doblement bo. I el que anem a fer ara és les cues, anem a pelar-les, li llevem el budellet i en una paella amb una xorrita d'oli verge anem a marcar-les.
6: Vale.
12: Si ens interessa una miqueta de sal, marquem i ja està. D'acord? I retirem. I res. I ara el que anem a fer és a fregir un parell d'ous, d'acord? Es fregim ahí, que si poden treure la seva puntilleta millor, d'acord? I que estiguen ben fregidets.
6: Això és tot un art, encara que parega una cosa molt senzilla.
12: Sí, efectivament. Amb cura de que sempre tinga un poc de rovell per poder després mullar una miqueta. I res, una vegada tenim això, simplement hem d'emplatar. Lo normal, el que és habitual, és ficar unes creies fregides de base. Però anem a fer-ho fàcil, i anem a fer-ho així com ara que estem en estiu. Més senzillament, anem a agafar unes papes y haga falta un espapel del terreno, del espapel d'uso, que son ideals, i les he ficat en la base del plat. Damunt he ficat els dos ous fregits,
6: sí,
12: i després he repartit els gambons per damunt, i se'n recordeu de l'oliet este en tota la substància,
6: sí,
12: de més?
6: Sí, que tenim reservat.
12: Pues un raig d'oli amb tota la substància per damunt, i ja tindríem el plat.
6: Molt bé. Molt curiós, també, el posar els ous damunt de les papes, no?
12: Efectivament. Queda cruixent, fa un cruixent. La veritat és que les creïlles normalment el que fan és que s'empapen de l'ou i se queden sense l'ou. Les papes, al ser més cruixents, i no s'empapen tant,
6: sí,
12: i per tant l'ou el mantens, ¿vale?, el que és el rovell.
6: Bueno,
12: pues... I sí, i té el seu atractiu. La veritat és que està superbé. Jo vaig estar allí en Fortaleny, al Bar Estalvi, i m'encanta, la veritat.
6: Molt bé, ja ho tenim. I no és gens complicat de preparar. Això sou trencats amb gambons, una recepta que, de tota manera, per si ens hem perdut, o la volem consultar més endavant, la tenim a la pàgina web, veritat?
12: Efectivament, a la pàgina web unarecepta.recordo.com i a les xarxes socials podeu trobar la recepta i el pas a pas, que és molt senzillet, però la veritat és que és boníssima la recepta.
6: La provarem. Santi, moltíssimes gràcies i ja parlem la setmana que ve.
12: Vinga, fins la setmana que ve.
6: Gràcies, adeu. A l'estiu pot ser que tirem mà de begudes com el vi, per exemple, per a calmar la calor, però les altes temperatures poden no ser tan bones amigues per al vi. Javier Prats, què tal?
13: Hola, molt bon dia.
6: La calor, què? És bueno, amic del vi o no tant?
13: Pues no. La calor accelera les reaccions químiques que al vi pues, no li agraden gens, i menys a l'usuari, clar.
6: Bé, però alguna cosa haurem de fer, no? O podem protegir-lo d'alguna manera?
13: Sí, jo tinc pues, bueno, 5 manaments o 5 recomanacions per a evitar que s'estropi el vi, no?
6: Molt bé.
13: O sigui, tenim... A l'estiu, el calor com la calor com a principal enemic, no? Sí. També la llum, els dies són més llargs i, bueno, pues, si tenim el vi a un lloc il·luminat, pues, també es pot llençar a perdre, i sobretot els canvis de temperatura.
6: Val. O sigui que la calor per això, perquè la calor li afecta molt i bé, li passa una miqueta com a l'aigua, no? Que el tema de la llum també és... En fi, s'hauria d'evitar deixar ahir molt de temps l'aigua a la llum, no?
13: Exactament. Pues bueno, pues algunes recomanacions pues serien, pues, per exemple, no tindre els vins a la cuina, no? En la cuina tots sabem que tenim el forn, els fogons, també n'hi ha, pues, a lo millor, finestres... I, bueno, pues seria una miqueta temerari tindre en estiu els vins ahí en esta zona, no? N'hi hauria que buscar un lloc més fresc, pues a lo millor en una zona de la casa que tinguera un ambient més fresc, inclús dins d'un armari, no? Podria estar. O si tens un soterrani, pues seria lo ideal.
6: Ahí seria perfecte, no? Si tinguérem un celler a casa, però clar, no seria el cas de molta
13: gent. L'important és que no n'hi hagués canvis bruscos de temperatura, no? Per exemple, pues, podries tindre els vins a, suposo que al comedor, no? En casa, en el menjador,
6: sí.
13: I a lo millor per el dia pues, està a prop d'una finestra i li pega el sol, però després per la nit a lo millor poses l'aire condicionat.
6: Exacte, i gelem el vi, l'ambient en general, el vi també, i clar...
13: Això... Exactament, aquests canvis bruscos pues, són nocius per al vi perquè el suro pues, es pot dilatar, es pot contraure, i al final el que no volem és que passe aire i s'oxida el vi.
6: Vale, i la temperatura adequada quina seria? Que no hi ha, que jo no hi hagi aquests canvis bruscos?
13: La ideal seria entre 10 i 14 graus, però... Bueno, és molt difícil, no? I sobretot en l'estiu.
6: Sí.
13: I que no puja de 20 graus, pues podria ser una opció en el cas de que tingueres una vinoteca, no? La vinoteca, n'hi ha vinoteques petites, no? De 6 vins, 10 vins, inclús de 30 vins, que no són més grans que una mesita de nit. I podries tindre perfectament ahí els vins... a bon recaude fins que arribi l'hivern, per exemple.
6: Molt bé. I alguna manera de guardar-les, ja no ens referim a la temperatura, alguna posició en especial?
13: A veure, en la posició horitzontal, que és tombada, la botella, sí, sempre ha sigut la més adequada per un motiu. El motiu és que el suro estiga humit i no es resseque, no?
6: Vale.
13: Si tenim la botella en posició vertical, és possible que si fa massa calor, pues, bueno, pues se resseque el vi i puga entrar aire, no? Els espumosos no fa falta, poden estar drets, no? Ja que porten un tapó que està preparat per a suportar una alta pressió, per tant és molt difícil que n'hi hagi alguna pèrdua.
6: Vale. O sigui, en general sí que es posen horitzontals, però en cas dels espumosos no passaria res en cas que estiguin en verticals. Bé.
13: Exactament.
6: I en què més? Alguna recomanació?
13: Sí, pues, bueno, pues tindré el vi també en una zona que no tingués olors fortes, que no n'hi hagués vibracions, pues, per exemple, pues, a lo millor el tens en un lloc on n'hi hagués un electrodomèstic, pues no sé, pues, a mi se m'ocorreix damunt de la llevadora, però és molt complicat.
6: Ahí per a guardar, en general, coses no és molt recomanable. El vi jo crec que tampoc.
13: No.
6: Però en fi, que les però, vibracions vamos, afecten i que no hauria d'estar proper d'algun
13: electrodomèstic. Per lo menos en zones on no es que en olor fortes, pues, de productes químics com el lleixiu o jo que sé, una cuina, no? Com hem dit abans, que no és recomanable. I sobretot no n'hi ha que moltes vibracions, no? Que també pot desbaratar-se. I, bueno, i com hem dit abans, en ausència de llum, sobretot aquestes botelles que són transparents, que són de vidre transparents, que solen portar vi blanc o vi rosat,
6: sí,
13: pues també fora de la llum estaria més protegit.
6: Bé, i en totes aquestes recomanacions estem parlant de botelles que encara no les hem encetat. Però, per exemple, ara acabem d'encetar perquè estem de celebració, hem encetat una botella de vi. Què fem en ella? Com la conservem i que duri el major temps possible dins de
13: pues,
6: la limitació sí que té, clar?
13: Pues sí, pues si es fem una copeta, per exemple, pues un dia per la nit, perquè estem mirant el futbol i mos apeteix veure's una copeta, pues després li podem ficar bé en la nevera. Normalment van aguantar dos o tres dies, però si penses que bueno, es pot oxidar, perquè n'hi ha varietats on hi ha tipus de vins que s'oxiden més fàcilment, pues avui en dia n'hi ha tapons que són de silicona, on hi porten una bombeta on li pots treure l'oxigen i fer un buit en la botella i perfectament pues, te podia aguantar més de 3 dies.
6: Vale.
13: Encara que, bueno, pues,
6: millor no recomanable.
13: Exactament. És com quan t'obris qualsevol beguda gaseosa, no? Com una taronja o una llima, no? Que es desventa, bueno, pues el vi s'oxida.
6: I alguns vins que aguanten millor la calor, sabent que no és recomanable, però no sé si els joves, per exemple, aguanten millor que un de reserva? O...
13: Sí, bueno, un vi jove pues, encara manté una acidesa alta i, bueno, pues és més fàcil d'aguantar. Encara que si no tens bones condicions i tens per ahí botelletes, sobretot de blanc i de rosat, pues posa-les una miqueta a la nevera i, bueno, pues compartis-les i disfruta d'elles.
6: I no les guardem.
13: Perfecte. Exactament.
6: Javier Prats, moltíssimes gràcies i que no passes molta calor.
13: Molt bé, igualment, gràcies.
0: Arriben les vacances i si t'agrada la cuina, arriba el moment de fer aquestes coses que de normal no pots perquè no tens temps. Ajuden aquestes noves màquines que ja estan en moltes cuines. La de fregir sense oli, la del partresà, la que fa de tot i també la dels gelats. Núria Pascual, bon dia.
14: Bon dia.
0: Com
14: sí,
0: va la...
14: vivim ja rodejats de totes aquestes màquines.
0: Veritat, no. Jo anava a preguntar-te com va la maquineta aquesta de fer gelats que acabes d'estrenar. Conta.
14: Molt bé, molt bé. Se'm va crear una necessitat, com bé dius, van apareguent i això els xicotets electrodomèstics a les nostres vides que ho vegem i pareix que és que ho necessitem. Se'ns crea una necessitat, però també és una oportunitat, voldria dir jo. No simplement és un trastó més que tenim a la cuina, sinó que és per a gaudir, com bé has dit, del temps lliure, d'intentar-vos menjar un poquet més sa, amb els xiquets que tenim a casa. Són distintes oportunitats que ens van oferint.
6: I per a què podem utilitzar aquesta màquina que tens i tindre més oportunitats de menjar millor, de disfrutar amb els xiquets en casa? Què podem fer en aquestes màquines? Com podem alimentar-nos millor? O fer un gelat més sa, sí, o no tan industrial?
14: Personalment, és per l'he comprada per a poder fer gelats de fruita, que a vegades els nanos o els majors també ens costa un poquet menjar la fruita, i si ho fem d'una manera un poc més divertida, un poc diferent, no? I ara refrescant, perquè en la calor que estem patint, sempre pareix que sigui un poquet més atractiu, i per tant podem fer gelats des de iogurt, el típic que poden trobar també a les tendes, al carrer, també el podem fer a casa d'una manera on nosaltres controlem els ingredients que volem ficar i podem anar incorporant-li distints tipus de fruita o algo de cacau, no? Per a que els nanos també siguin un poc més atractiu.
0: El teu cas està molt clar per a què volies ixa màquina, però clar, n'hi ha tantes que pots omplir la cuina i no sé jo, quin hauria de ser el criteri? Vull dir, en el teu cas, facilitar que un nano que no vol menjar fruita pues ho faci encara que siga mitjançant aixòs gelats. Però clar, si tu te pares a pensar, com jo deia al principi, n'hi ha màquines ara pràcticament per a tot. Quin hauria de ser el criteri i quin hauria de ser, un poc per tindre clar, la forma d'optar per aquestes màquines? Vull dir, la que ho fa tot i més o menys apanya, la que és exclusiva per fer gelats, la que frig sense oli...
6: La del pa, que només fas un pa i ja la tens abandonada.
0: Quin hauria de ser el criteri?
14: Segur d'aixes persones, segur de la que ha tingut la del pa on fa 20 anys feia pans tots els dies i ara ja crec que la va retirar de casa, la de la fregidora sense aire, i ara la novetat és, per tant, jo crec que tenim que tindre un poc de criteri, no? O sigui, pensar, a veure, jo ara he reflexionat i he mirat que sí que anar a utilitzar-la, en aquest cas, per a fer gelats, granissats, també pensant un poc en fer horchata i granissar-la, que personalment m'agrada més, fer granissa de llima, un poc que fora... No per a tot, però sí per a les coses refrescants de l'estiu, que me servirà un poquet per a tot. També, en el meu cas, buscava que fora algo senzill, que no haguera de planificar en temps, perquè en el ritme de vida que portem, jo pensar 24 hores, d'ací a 24 hores me pareix un món sencer. Entonces, que siga un poc pensat i fet, que puga en mitja horeta tindre-ho preparat. Hi ha màquines per a fer gelats que pots preparar-ho en 24 hores d'antelació, ho fiques al congelador i després li dones la textura desitjada. En el meu cas, això no era una opció perquè no m'agrada pensar a 24 hores de temps, però cadascú sap el ritme de vida que porta i sap les seues preferències i, per tant, mirar a veure quina és la seua necessitat, mirar la butxaca, perquè també al mercat podem trobar de distints nivells econòmics i sempre intentar fer una compra un poc raonable.
6: Parlaves abans de donar-li la textura que ho desitja, no? al gelat. I igual seria tema per a un altre programa, però per què no queda igual quan prepares algun producte d'estos, horchata parlaves també, o gelats, no? A casa,
14: sí,
6: que després els que trobes hi ha gelats industrials. Imagina que serà perquè... en fi...
14: Jo diferenciaria l'industrial i l'artesanal.
6: Perquè... Sí.
14: Perquè no ens oblidem que la geladeria artesanal sempre... els gelats que pots obtindre ahir són molt millors que la resta que puguem fer a casa o els industrials. Personalment, jo pense que la horchateria i la geladeria artesanals sempre van a ser una opció quan volem eixir de casa i passar temps de qualitat i producte de qualitat, però és de veres que per obtindre aquesta textura a casa i aquesta sensació és diferent la maquinària, i per supost quan en les geladeries, en la indústria, tenen una maquinària que van a poder donar-li unes característiques que a casa sempre se'ns van a limitar un poquet. També és molt important, que jo no ho sabia i ho he après ara, el nivell de greix i de sucre que li fiquem, perquè la cristal·lització, si no se fan els cristals de gel, i la textura és diferent a la que s'obté si no té la quantitat exacta de sucre que necessita o la proporció de greix.
0: Per tant, i com a conclusió, i acabem així, tal vegada allò més recomanable seria fer un anàlisi de les necessitats de per a què volem la maquineta, i si no es pot optar tal volta per una d'aquestes màquines que són com una navaja suïssa, que pots fer un poc de tot, evidentment mirant el preu i la butxaca. Tal vegada això seria la recomanació, no?
14: Sí, sí, clar, si la vas a utilitzar prou o tens una finalitat, com per exemple en el meu cas, gaudir un poc de la cuina en el xiquet i que també menge, i ell, jo també, perquè he de dir que també a mi me motiva el menjar un poc més d'esta manera diferent. I si no, pues bueno, com tu dius, en aquesta navaixa suïssa que tenim a la cuina, tirar avant, que sempre és una opció.
0: Núria, un plaer. Bon estiu.
14: Igualment. Que no passen molta calor.
0: Ui, farem el que puguem.
6: Adéu. Adéu. Gelats.
14: Adéu. Gelats, sí.
0: Quique.
6: Digues.
0: No hi ha bones notícies, no?
6: La respecte calor, a què? La calor?
0: La calor continua.
6: Encara continuarà amb nosaltres un temps més. El que sí que tenim avui és un dia molt tranquil, meteorològicament parlant, davant d'aquestes temperatures. El cel ras, les temperatures sense canvis, és a dir, calor, i el vent fluix més intens a zones del litoral central. Per a demà, núvols alts a l'interior, les mateixes temperatures que avui, i el vent també fluix.
0: I la penúltima dita de la temporada?
6: A mitjan juliol... Sembra el fesol, si encara no ho has fet.
0: Un parell de setmanes quedem per a mitjà juliol. Adeu!
15: La Llavor. Cadena Ser.